0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Les tempestes i les fortes pluges amenacen de nou el nostre entorn natural. Un nou front que ens escombrarà de nord a sud. Episodis breus que s'estan convertint en una constant durant aquest mes d'agost. Les primeres conseqüències ja es comencen a notar. Algunes fruites de la Noguera i el Sarrià han quedat malmeses a causa del fort vent d'aquest divendres. En plena collita de la pera Conference, en algunes finques ha caigut prop del 80% del fruit. Sergi Baluer, responsable de la fruita dolça de la JARC, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.
2: Hem treballat tot l'any, perquè en 5 minuts s'hagi trencat després del mane, s'hagi trencat i hagi caigut a terra. Aquesta fruita ja no és consumible. Aquesta fruita va destinada a sucs o a destrucció.
0: Són els primers d'anys a l'espera d'un nou front d'inestabilitat. Coneguem en detall què ens espera per a les properes hores. Aimé, Jordi Oriós.
3: Bona tarda. Avui dia marcat per la inestabilitat a Catalunya. S'esperen ruixats forts acompanyats de tormenta a la tarda a l'interior i al litoral sud. Poden ser localment molt forts amb acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en menys d'una hora. Actiu la vista taronja per aquestes precipitacions que poden venir acompanyades de ràfegues de vent molt fortes i calamar-se. Per tant, precaució si van agafar el cotxe en aquestes hores. No es descarta tampoc que les pluges arribin al litoral central i al nord de forma aïllada i amb menor intensitat. Avui les màximes en descens serà lleugera al litoral i localment notable a punts de la depressió central. Això sí, temperatures encara elevades al nord-est. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Girona, 35 a Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: I atenció a la carretera, coneguem com se circula a hores d'ara per la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Va millorant el trànsit, de moment ja la xarxa viària fins al matí amb cert moviment, sobretot vies de la costa i també algunes incidències. En aquest sentit, a l'autopista AP7 hi ha hagut força quilòmetres de retenció a la zona entre Martorell i Subirats per un accident a primera hora del matí en sentit Tarragona, ara ja tot retirat i ha anat millorant molt el trànsit en aquest tram. De fet, queda intensitat, estones lentitud a la zona de Gelida, al trap de Gelida, d'aquesta autopista AP7 i en sentit Tarragona. Ara mateix tenim aturades a la C58 entrant a Barcelona per un vehicle variat a l'altura de Torrelaró. Hi ha un quilòmetre i mig d'aturades en sentit sud. I per últim queden alguns punts, sobretot vies de costa, encara amb cert moviment, com és el cas de la C63, l'entrada a Lloret de Mar, o també la C35, aquí la confluència amb la C65, a Llagostera, en direcció Platja d'Aro. És tot, bona tarda.
0: Un AP7 que ens deixa una víctima mortal, el passatger d'un vehicle que ha estat atropellat per un camió a Aiguaviva, al Gironès. Els fets van tenir lloc a nit. L'home va ser traslladat a un hospital on finalment ha mort aquest matí. Amb l'Albert Bacas a les vies de so i Jaume Bernet a control central, comencem. Edició

0: cap de setmana.
1: Ho destacàvem en portada. De nou, Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges que poden descarregar 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Especial atenció a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Episodis breus però intensos que malmeten el camp. És el cas de la Noguera i el Segrià, escombrats pel darrer front d'aquest divendres a última hora. La campanya d'algunes fruites en entredit. Els pagesos miren el cel amb preocupació per l'alerta de taronja que podria afectar una extensió major a la d'aquest divendres. Reclamen un pla de contingència a la conselleria per fer front al canvi climàtic. Laura Zurriaga.
2: Les fortes ventades d'aquest divendres han malmès els cultius de pera dolça fins un 80% en algunes finques del Segrià i la Noguera Baixa. Jaume Gardenyes, Unió de Pagesos, Sergi Baluer, Joves Agricultors.
3: Estàvem en plena campanya de recollida de pera conferents. Llavors, tenim unes estimacions a diferents finques que han caigut el 80% dels fruits.
4: Vull dir, hem treballat tot l'any perquè en 5 minuts això trenca després del mànec, això trencat i això caigut a terra. Aquesta fruita ja no és consumible. Aquesta fruita va destinada a sucs o a destrucció.
2: El clima extrem ha minvat la producció potencial de fruita dolça i de pinyol des del 2022, expliquen, en més de la meitat. Els pagesos no cobreixen costos, mentre el mercat global reclama preus més baixos. Per això demanen a la conselleria un pla d'adaptació amb urgència.
3: Ha vingut el canvi climàtic per quedar aquí. Nosaltres l'única manera que podem fer front amb això és reorientar les nostres explotacions. Portem aquest estiu amb una onada de calor de més de 60 dies per damunt dels 36-37 graus, amb cultius de fruita dolça, l'arbre amb pic passa de 36-37 graus, no treballa en condicions.
4: I el que tindrem que fer pues, és un replantejament o adaptar-nos a les condicions o anar investigant si volem seguir fent aquesta varietat i que sigui rendible per productor.
2: La depressió central de Lleida continua en alerta per fortes tempestes avui. Els pagesos temen majors afectacions. Diligència és el que demanen a les asseguradores.
1: Part de la collita malmesa a Ponent, que podria fer perillar la campanya de fruita dolça, i crítica també la situació dels pagesos pel preu del raïm. Les entitats agràries denuncien un cost abusiu. Pilar Ribas.
5: Unió de Pagesos, l'Associació de Viticultors del Penedès, Assaja, Jarc i el Gremi de la Pagesia, entre altres, han fet front comú davant unes primeres propostes de compra de raïm molt per sota dels costos de producció de referència establerts per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors. Josep Marrugat, membre de l'executiva de la Vinya i el Vi d'Unió de Pagesos.
6: Això ja ens ho temíem, ens temíem una campanya complicada, per això vam impulsar les mesures de crisi de barem en verd i després també tenir preparat la destil·lació de crisi, però la realitat ho ha superat. Vull dir, aquí hi ha una tonia clara del sector i l'abús és descarat.
5: Segons el sector, els cellers i altres preveuen pagar preus que oscil·len entre el 0,25 i el 0,30 euros al quilo, quan el preu de referència de l'INCAVI els eleva entre el 0,53 i el 0,56 euros al quilo, és a dir, quasi el doble. Conclouen que no hi haurà sostenibilitat ambiental sense sostenibilitat econòmica. No hi haurà prestigi per als vins i caves de casa nostra si qui cultiva la vinya no pot viure dignament de la seva feina.
1: I enmig d'aquesta crisi pel preu del raïm, Joaquín Calvente, el consellers ja estan immersos en la verema.
7: La verema d'enguany es consolida com la prova definitiva del canvi climàtic, un fenomen que afecta a Catalunya i a tot l'arc mediterrani. El Penedès n'ha estat la més primerenca de la història, s'ha avançat un mes. Les varietats autòctones són les que millor resisteixen les onades de calor. La sequera dels últims 4 mesos minvarà la quantitat de la collita, tot i que d'una qualitat excel·lent. Francesc Olivella, director de la DO Penedès.
8: Encara no hem pogut tastar cap vi, però el raïm sí que hem pogut tastar, els hem pogut veure, els hem pogut veure el grau de maduració i està sent òptim, està sent excel·lent. No hi ha malalties, el raïm és molt sa, la maduració, tot i que amb aquesta calor tan excessiva, però està sent correcta, les acideses bé.
7: A la vinya s'hi suma la preocupació per la caiguda mundial del consum, del voltant del 30%. Per protegir els pagesos d'un possible tap de vendes, el Priorat estrena un pioner sistema de reserves de vi en lloc de destruir el raïm a la planta. Jaume Balaguer, president de la DOQ Priorat.
9: A veure, a diferència de la cervesa, el vi només tens una oportunitat a l'any per fer-ho, i només tens raïms per fer-ho.
0: Si tu el que fas és destruir el raïm, com és l'estratègia de Bremenberg, estàs condemnant un any sense collita. Si resulta que el mercat se reactiva i no tens collita, què fas? Aquest espai de mercat te l'han pres a altres zones.
7: Així garantiran que tot el raïm entri als cellers, a la vegada que asseguren que aquest vi serà destruït si més endavant no pot sortir al mercat.
1: 15 d'agost és sinònim de festa major, de carrers engalanats, de banderoles de colors, de sopes a la fresca, si la calor ho permet, i enguany és el primer dia de les festes de Gràcia a Barcelona. Com mana la tradició, el pregó és l'inici d'una setmana farcida d'activitats, gairebé un miler, i també de visitants. L'encarregat d'encetar aquest any les festes ha estat el company d'aquesta casa, Vicent Santclemente.
9: De petit vaig anar descobrint que això de ser de Gràcia no només és un incident geogràfic, és pertànyer, és conèixer gent, és saber que sempre hi ha algú amb qui trobar-te. I això avui és gairebé un miracle.
1: Els carrers guarnits són el principal atractiu, la preparació cohesiona el barri i perpetua també la identitat. Pels veïns, la seva festa major és tota una declaració d'amor cap a la cultura popular.
10: Les festes són tradició, cultura i molta xerinola.
11: Tradició de cada any. Cultura, tradició i bon ambient.
12: Per mi són família, són cultura popular i és tradició de cada any.
13: Cultura, música i sobretot castells.
1: De festes majors en trobem repartides arreu del territori, a la demarcació de Tarragona, per exemple, la de Calafell, Amposta o Deltebre, a Lleida, des d'Àger a Bellvís, passant també per Linyola, i a Girona, les Barraques de Roses, Santa Pau o Platja d'Aro. És un entorn festiu que congrega milers de persones, una oportunitat també per acollir campanyes com la del Banc de Sang per promoure la donació a Maria Huguet.
14: Una iniciativa que continua creixent després de 21 anys, i és que donar és un gest molt important per milers de malalts. El doctor Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
15: Ni la sang ni el plasma podem actualment fabricar. L'única manera de disposar-ne és mitjançant aquest gest altruista, solidari i voluntari, que és l'única manera amb la qual podem obtenir aquests components, aquests elements, que són imprescindibles per donar suport i el dia a dia de molts dels nostres malalts dels hospitals de Catalunya.
14: L'objectiu d'aquest estiu és arribar a les 40.000 donacions. El mes de juliol va tancar amb unes 18.000, una xifra per sota de l'esperat, però que confien a revertir aquest mes d'agost.
15: Amb una donació de sang ajudem a 3 persones, perquè a partir d'aquesta donació podem obtenir els glòbuls vermells, el plasma o les plasmes. I amb la donació de plasma, que donem específicament al plasma, és la font, és la matèria primera per poder-la fabricar tota una sèrie de medicaments que són imprescindibles per uns 3.000 malalts a Catalunya.
14: Durant el matí d'aquest dissabte també han obert 4 centres hospitalaris per recollir sang i plasma.
1: Durant les festes majors també s'habiliten espais segurs, els anomenats punts liles. La Conselleria d'Igualtat i Feminisme desplega aquest servei públic amb l'objectiu de garantir que totes les dones puguin accedir als mateixos recursos. Segons les últimes dades del departament, s'han desplegat prop d'una vintena de serveis i 1.500 persones s'han apropat al punt lila mòbil. D'aquest servei en parlem tot seguit amb la Núria Sorribas. Ella és educadora social especialitzada en violència masclista i sexualitat. Núria, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Mira, el primer que et vull preguntar és en què consisteix el punt lila mòbil.
16: És un servei itinerant de prevenció, de sensibilització i de primera atenció davant de les violències masclistes i que té una doble funció. Per una banda, tenim aquest espai exterior obert a la ciutadania on aquí expliquem doncs, què són les violències, els recursos que existeixen i què es pot fer, no, davant d'una situació de violència, tant si l'està vivint aquella persona com si coneix d'algú que la pugui estar patint. I després, d'altra banda, doncs, tenim aquest espai interior més reservat, no, segur i confidencial, que ens permet fer aquesta primera atenció quan una persona necessita explicar una situació o rebre orientació. I la idea principal, al final, és acostar aquests recursos al territori, no? No esperar que una dona faci el pas d'anar a buscar el servei, sinó portar-li el servei als espais on es troba pues, més gent, no? Pues, els mercats, les platges, les festes majors, i tampoc no cal haver denunciat ni tenir clar, no?, què t'està passant en aquell moment com per apropar-te, perquè de vegades només el que necessiten és aquesta part d'informació per validar què estan vivint i saber després al final a on es pot recórrer. Llavors el punt i la mòbil el que vol és ser aquesta primera porta d'entrada als serveis especialitzats.
1: Sou la primera porta d'entrada, però després quan detecteu segons quines situacions que us expliquen les dones, què és el que feu?
16: Si tu necessites pues, un seguiment, no?, o un assessorament més especialitzat, pues, una psicòloga, una advocada, una jurista, no?, aquí ja has d'entrar als serveis d'intervenció especialitzats, per exemple, o els IATs.
1: Informeu, sensibilitzeu. No sé si un dels objectius també d'aquests punt lila és, no sé si ho podríem dir així, reeducar a la societat en la lluita contra les violències masclistes, perquè al final és un problema estructural que ens afecta a tots.
16: De fet, jo crec que aquesta és una de les parts més interessants, no, d'aquest servei, que no és només aquest recurs on s'espera que vingui algú a explicar una situació de violència. Nosaltres sortim a parlar amb la gent, no? Els expliquem què fem, llavors aprofitem aquestes converses doncs, per treballar conceptes que de vegades encara els generen molts dubtes, com, jo que sé, per exemple, ens trobem amb persones que continuen associant la violència masclista únicament amb una agressió física, no? I, en canvi, quan els hi parlem doncs, de violència psicològica, sexual, econòmica, vicària, no? També ens trobem que hi ha moltes persones que no saben què és un punt lila. Llavors, quan els hi expliquem, a partir d'aquí, acaben relatant situacions que han viscut o recentment o fa anys i que potser no havien identificat com una situació de violència. I considero doncs, que aquí hi ha una feina molt important de posar aquestes paraules i informar per generar reflexió. I, de fet, no ho sé, potser no parlaria tant de reeducar, no?, en aquest sentit paternalista, sinó que potser és més generar consciència i la corresponsabilitat social que també comentaves tu ara, no? Les violències masclistes no són un problema que s'hagi de resoldre només les dones que les pateixen, perquè al final necessitem que tota la xarxa, no?, sàpiga detectar situacions de risc i com actuar en aquest cas.
1: Quan vosaltres els expliqueu que probablement això sigui un comportament masclista, amb quines reaccions us trobeu?
16: Hi ha una cosa que sí que ens ha sorprès, no?, que els serveis, les persones que s'apropen directament no ens diuen estic patint violència, no? És que reconeixen, no?, que tu estàs dintre d'una situació de violència, doncs això és molt dur, també, no? De vegades nosaltres comencem pues, preguntant, pues, saps què és un punt lila, saps què fem? Llavors expliquem, per exemple, com funciona la línia 900 i a partir d'aquesta conversa pues, més o menys informal, llavors apareixen aquests relats, no?, que llavors dius, buah, pues, això que m'estàs dient, no?, té molta pinta, no?, de ser pues, un control, una manipulació, un xantatge, i això forma part de la violència psicològica. També ens trobem persones que ens venen a parlar d'una altra dona. I després també dones que ens expliquen violències que han viscut fa molts anys, no?, que quan van intentar demanar ajuda pues, potser no van trobar la resposta institucional que necessitaven, no?, o no hi havien accés als recursos que hi ha actualment. La frase de ojalà que si ho he estat fa 20 anys, ens la sentim moltíssim.
1: Avui hem volgut aprofundir en aquest punt lila mòbil. N'hem parlat amb Núria Sorribas. Núria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
16: A vosaltres, que vagi bé.
17: Edició cap de setmana.
1: I el tercer dissabte d'agost es commemora el Dia Internacional de l'Animal Sense Llar, una jornada per fomentar l'adopció. Laura Zurriaga.
2: La Maria va adoptar la Panda, una gosseta mestissa, a una protectora.
18: Fui a visitar bastantes protectoras y la verdad es que viendo todos los animales que necesitan una familia no se me pasaba por la cabeza el tema de comprar.
2: La Paula va recollir dos gats, el Fusca i la Mita, al Brasil on residia.
19: Jo vaig viure 7 anys al Brasil i quan vaig decidir tornar a Barcelona perquè soc d'aquí, doncs, òbviament, no hi havia una altra opció que també es mudessin amb mi.
2: Són casos d'èxit, però a l'Estat cada any s'abandonen més de 290.000 gossos i gats, segons la Fundació Affinity, la majoria els mesos d'estiu. La crisi de l'habitatge també impacta sobre els abandonaments, explica Lídia Argilés, presidenta d'una protectora a Lleida des de fa 30 anys.
20: Bé, nosaltres aquest any estem vivint una sèrie d'abandonaments més aviat de cases, de particulars que canvien de casa, no els admeteixen els animals, o bé que tenen que tornar a marxar al seu país. I bueno, quasi bé el 80% dels abandonaments és a causa d'això.
2: Les xarxes socials han ajudat a agilitzar les prop de 400 adopcions que tramita anualment Argilés. També internet a visibilitzar la tasca del Santuari Bona Vida a Esparreguera, on viuen 250 animals rescatats de tot tipus d'explotacions. Rubén Parera, secretari.
21: No només són víctimes els animals que es consideren de companyia, ho són també els que es consideren de consum, els que es consideren d'entreteniment, de feina. Explica'm la seva història perquè la gent entengui que no és un objecte.
2: Si esteu pensant en adoptar un pelut, sapigueu que se us farà un qüestionari abans que us l'entreguin vacunat, xipat i esterilitzat.
19: T'aporta felicitat, només et fa més feliç.
18: No lo cambiaría por nada.
1: L'univers Star Wars aterra aquest estiu a Barcelona amb una exposició a la Casa Cupra. La mostra reuneix prop de 200 peces d'aquesta mítica saga galàctica que formen part d'una de les col·leccions privades més completes d'Europa. S'hi poden veure objectes originals de rodatges, figures a mida real, naus, maquetes o autògrafs. Marta Orquín.
3: Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi.
4: Són objectes de l'univers Star Wars i el seu propietari és el col·leccionista madrileny Alfredo Calles, un apassionat des del 1977, quan de petit va veure la primera pel·lícula de la saga.
22: Nos marcó a muchísimo. O sea, el ir al cine con nuestros padres y con 11 años, ver eso, yo cuando veía los trailers en televisión o tal, se me ponía la piel de gallina.
4: No va ser fins al 2004, quan va disposar de diners i d'espai, que va començar a col·leccionar objectes de la saga galàctica de George Lucas fins a tresorar un gran fons que no ha comptabilitzat. Una selecció d'entre 150 i 200 peces s'exposen a Rebels Beyond the Galaxy, a la Casa Cupra de Barcelona.
22: No es solamente para aficionados de Star Wars, es para todo el mundo. Está hecha por un fan para que los fans la disfruten y los que no son fans, que se hagan fans.
4: Un Darth Vader imponent a tamany real, naus com la llançadora Tidirium, una màscara de producció d'un Ewok, autògrafs, diorames, un fotocol amb R2-D2 i el mestre Yoda, Han Solo congelat en carbonita, caps de Chewbacca i de C-3PO i originals com un fragment de la maqueta de l'Estrella de la Mort o un uniforme de soldat rebel utilitzats al film del 1977 s'exposen en aquest viatge per l'imaginari de Star Wars que inclou els recents Grogu, Rey o Kylo Ren.
22: Cubrir todo lo que está sacando Disney y Lucasfilm es imposible. O sea, yo creo que Bill Gates sí que podría, yo no. Pero yo soy más de la primera trilogía, porque es lo que me marcó, lo que vi primero, lo que más me gusta.
4: Navegant per internet i participant en subhastes, Alfredo Calles ha fet créixer la seva col·lecció. L'última compra és un casc de pilot de la Guerra del Vietnam que va inspirar els de la saga. La seva il·lusió és exposar el fons en un museu estable, si pot ser en una galàxia no molt llunyana.
1: Deu minuts i arribarem a les dues del migdia i ho fem parlant de l'actualitat esportiva i amb el Jorge Agüero. Bona tarda.
23: Bona tarda, Maria.
1: I comencem parlant d'una pluja de medalles aquest matí als europeus d'atletisme de Birmingham. Dos ors, una plata i un bronze.
23: En dues disciplines, el marató i sobretot la marxa, on Espanya té sempre coses a dir. Quatre metals, dos d'ells, per cert, amb procedència catalana. Paul McGrath, el marxador barceloní, s'ha fet amb l'or en la prova masculina. En la femenina, afecta mirall. També hem tingut medalla d'or, l'aconseguida per Maria Pérez. L'altra medalla que parla català és el bronze de la mataronina Raquel González en la marató femenina. Precisament en la masculina ha arribat la plata del murcià Miguel Ángel López. En el micròfon del nostre enviat especial de Ràdio Nacional d'Espanya, David Alejandro García, ha estat Paul McGrath.
24: No tenía claro que iba a ganar, pero tenía claro que iba a hacer muy bien. Había entrenado muy bien, muy fuerte. Había sido muy exigente en los entrenamientos, había tenido unos 2-3 meses brutales, entonces sabía que aquí llegaba en estado de forma excelente. Así que súper orgulloso de todo el trabajo realizado.
23: Tercera medalla, la primera d'or en el seu palmarès després d'una plata en els darrers europeus fa 2 anys a Roma i un bronze l'any passat al Mundial de Tòquio. Raquel González, així s'expressava a Teledeporte.
25: La verdad que muy contenta, muy feliz, muy agradecida y bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, siempre pensamos en querer más, pero bueno, es una medalla de bronce en una maratón marcha y feliz.
23: Per ella és la segona medalla després d'una plata aconseguida als europeus de Múnic l'any 2022. Enhorabona per a tots quatre aquesta tarda, per cert, al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya. Sentirem a Maria Pérez amb l'entrevista amb Miguel Ángel Méndez i Sílvia Verde.
1: I en futbol el nom propi del dia és Ferran Torres, que ja llueix com a nou jugador del Paris Saint-Germain.
23: Aquest matí s'ha fet oficial l'anunciat traspàs de l'heroi del MetLife Stadium. En quines condicions arriba a París? I sobretot, quin balanç deixa el Barça, Dani Esclusa?
26: Què tal, Jorge? Bon dia. Doncs el davanter de Foios es converteix en nou jugador del conjunt francès per les pròximes 5 temporades. Fins l'any 2031 lluirà el número 9 a la samarreta. El jugador es troba ja a París. De fet, l'hem pogut veure ja aquest matí entrenant a la ciutat esportiva del club parisenc a les ordres de Luis Enrique. Ferran Torres posa fi així a la seva etapa al Barça després de 4 temporades i mitja. Recordem que va arribar el mes de gener del 2022. Va ser el primer fitxatge de l'era Xavi com a entrenador. Un Barça, aleshores, amb una situació econòmica molt complicada i que va realitzar un esforç important pagant un traspàs de 55 milions al Manchester City. 4 temporades i mitja, com dèiem, amb una trajectòria bastant irregular, podríem dir, amb alguns moments de bon rendiment i altres de travessia pel desert. Amb tot, el valencià s'acomiada del conjunt blaugrana després d'haver participat en 207 partits en els quals es va convertir 65 gols i va repartir 23 assistències, a més d'aixecar 7 títols, entre ells 3 lligues. Un palmarès envejable, sens dubte, per un jugador que es converteix en la 5a venda més cara de la història del Barça amb aquests gairebé 50 milions d'euros que ingressarà el club. Arriba el Paris Saint-Germain, sens dubte, en el moment més alt de la seva carrera, després d'haver marcat el gol que li va donar la segona estrella mundial a la selecció espanyola aquest darrer estiu.
23: Bé, doncs tancada aquesta carpeta, que era la més urgent per a la secretaria tècnica del Barça, Dani, ara el que hauria de tocar és centrar-se en l'arribada de Rodri.
26: Sí, una negociació que, com ja sabem, no està sent gens fàcil i de la qual ja fa molts dies que en parlem, però sembla que ara sí, cada vegada és més a prop d'acabar amb un final feliç. Recordem que el conjunt anglès va rebutjar les dues primeres ofertes del Barça, l'última del voltant d'uns 60 milions d'euros fixes, més alguns variables. En cap cas, però, la negociació ha estat a prop de trencar-se i alguns companys parlaven aquest matí d'una nova oferta que s'aproparia ja als 70 milions fixes. Recordem que el City estaria demanant un muntant final de 80 milions. Així que, com deia, les informacions que han sortit són aquestes. El que ens transmet a nosaltres el propi Barça és que la negociació continua en marxa i que tot fa pinta que es pugui acabar solucionant la pròxima setmana. Veurem si abans o després de la festa del Gamper, que es celebrarà el proper dimecres. Mentrestant, el migcampista madrileny continua a Manchester entrenant a les ordres d'Enzo Maresca. En cap moment s'ha plantejat no acudir als entrenaments. Això sí, preparat per en qualsevol moment recollir les seves coses i agafar un vol amb destí a Barcelona.
23: I tot això, Dani, mentre l'equip apura a la pretemporada abans del seu debut en Lliga, que recordem no serà aquest cap de setmana, sinó el següent, en la segona jornada al camp de l'Elx. Per tant, i fins aleshores, entrenament i amistosos.
26: Sí, de fet, l'equip vola aquesta mateixa tarda a Suïssa, on demà jugarà un partit amistós contra el Basilea a 6:45 de la tarda, a l'espera de veure si surt la convocatòria per aquest partit. De moment, el que podem comentar és que l'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper amb tota la plantilla disponible per a Hansi Flick. Continuant, recordem, entrenant al marge de l'equip els jugadors que estan ultimant les seves sortides, i també ho està fent Pedri. Els tècnics han optat per una preparació específica pel canal que arriba aquest inici de temporada amb una càrrega de minuts molt alta entre la temporada passada i també els partits del Mundial, i doncs es vol anar amb calma perquè el Dategueste arribi al primer partit de Lliga amb la millor forma possible.
23: Dani, gràcies.
26: Gràcies.
1: I ni un mes de la final del Mundial i la Lliga masculina de primera divisió ja la tenim aquí, avui però amb només 2 partits, Jorge.
23: Sí, amb un Alavés Getafe a Mendizorroza que servirà per encetar aquesta Lliga 26-27, la número 96 en la història del futbol espanyol. Després, a 2:15 de la nit, Sevilla Rayo Vallecano al Ramón Sánchez Pizjuán. Recordem que en aquesta primera jornada hi ha 6 absències justificades pels jugadors internacionals que van arribar a les darreres rondes del Mundial. Per tant, no debutaran fins la segona jornada, a més del Barça, el Real Madrid, l'Atlético, l'Athletic Club, la Real Sociedad i el Betis. L'Espanyol, per part seva, debuta demà a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Llevant, al RCD Stadium, on aquesta tarda sentirem Manolo González en la primera prèvia de la temporada, quart curs per a l'entrenador gallec a la banqueta perica. S'ha conegut aquest matí que serà el col·legiat aragonès Carlos Muñiz Muñoz l'encarregat de xular, per cert, debutant en primera divisió. Demà farà el seu debut. També una cara nova, però en el primer equip de l'Espanyol, és el central eslové Vanja Darkušić, que arriba cedit amb opció de compra per tota aquesta temporada. Procedeix del Zenit de Sant Petersburg, té 26 anys i un llarg recorregut pel futbol europeu. Dimecres que ve serà presentat, no arriba a temps, per tant, per jugar demà.
1: I el campionat que sí ha començat és el de plata, la segona divisió.
23: A nit, el Castelló va guanyar per 1-0 a casa del filial de la Real Sociedad. En aquesta segona divisió, enguany, recordem, tenim doble presència catalana, Girona i Sabadell. El primer que debutarà serà l'equip de Montilivi, demà, 7 de la tarda, Girona-Leganés, i fa poca estona ha parlat el tècnic gironí Quique Álvarez en la seva primera prèvia. Josep Guardiola, Girona.
0: Primera roda de premsa de Quique Álvarez i per suposar primera vegada que se li pregunta si està disposat a acceptar que el seu equip, el Girona Futbol Club, és un dels grans favorits per tornar a pujar a primera, el tècnic no ho refusa com tampoc a voler jugar a futbol. Això sí, fa una diferència clara entre el jugar i el competir.
5: A mi m'agrada jugar, però jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
0: I pel partit de demà, Quique Álvarez té 3 baixes, la d'Unagi, que li falta rima després d'arribar tard al Mundial, la de Porto, que encara s'està recuperant de la lesió de l'any passat, i també la d'Unai Hernández, que ha anunciat ahir no ha agafat el ritme dels seus companys. Per la resta, també ha parlat de la Leganés, dos equips que ja s'han trobat en diverses ocasions i cobriran el campionat de Lliga a Montilivi.
23: Una més, Josep, perquè tu, a més, feies esment ara, el fitxatge d'Unai Hernández, perquè ahir a la tarda el Girona el va anunciar, l'arribada del migcampista català.
0: Efectivament, Unai Hernández, 21 anys, migcampista, nascut a Malgrat de Mar, que ja havia estat als equips inferiors del Girona. Va fitxar pel Barça juvenil, va arribar al filial blaugrana i va arribar a debutar amb Xavi Hernández al primer equip en una gira pel Japó. Arriba de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. És un bon reforç pel mig del camp del conjunt gironí.
23: Gràcies, Josep. El Sabadell, en la seva tornada a la categoria de plata 5 anys després, recordem, debuta dilluns a les 7 de la tarda al Molinón contra l'Sporting de Gijón, i per explicar bé tot el futbol aquesta tarda, el Barça femení disputa una amistosa a la ciutat esportiva del Manchester City. Serà la segona prova d'aquesta pretemporada per a l'equip de Pere Romeu. Està previst a les 5 de la tarda. També els altres dos conjunts catalans en la Lliga F, Espanyol i Badalona Woman, fan prova, juguen entre si mateixos un amistós a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarquer. Torna al futbol d'elit aquesta tarda, Maria, torna a la Lliga i també torna a Tablero Deportivo. Avui, des de les 6 de la tarda, amb Miguel Ángel Méndez, amb Sílvia Verde i amb tot l'equipàs d'esportius d'aquesta casa.
1: Els equips de futbol, sens dubte, us obliguen ja a acabar les vacances. Gràcies, Jorge.
23: Fins ara.